Els enamorets de l'onga i la filla de l'hoster. Els enamorets de l'onga i la filla de l'hoster. Hostera i un frustera, dat'io faina més ja va, dat'io faina més ja va. Hostera i un frustera, dat'io faina més ja va. Hostera i un frustera, dat'io faina més ja va. Dat'io faina més ja va, e chanchai dos plets com mai, e chanchai dos plets com mai. Al prüm c'ha la chanchet, el seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la chanchet, el seguant c'ha la falet. Uai, jet la sci con el, sci subit jet la sci con el, sci subit jet la sci con el. Quanit el sud estiala, zon lete bain containt. Quanit el sud estiala, zon lete bain containt. Cumpons, mestiars, cumpons, si nai tut la figlia da luster, si nai tut la figlia da luster. Quai nu creai na briccia, ce la sai e tutta tai. Quai nu creai na briccia, ce la sai e tutta tai. Sa nu creai za mai, ai si domandai ad ella, ai si domandai ad ella. Luster, quel maluster, quel fütter da dorus. Luster, quel maluster, quel fütter da dorus. Quel fütter da dorus, e tad let tot quae cial jet, e tad let tot quae cial jet. Quanite lant in stüve, zon gritte mal containt. Quanite lant in stüve, zon gritte mal containt.

Sobre l'estradum, davant les rodes d'un camion. I l'han a impreis d'un policist, que és un simple comunista.